Benvenuts en comiel. Aquí sentim el cor de l'hostal. Lo membre on té ma família menja, se caufa, se repausa. E de cops que hi ha, quan el papet es flame, nos dis un conte. També es canviant de novel·les, però ells nos anen jaire, que s'han cansats de la jornada. Alors, veces avem pas de besoin de totes aquelles notícies que apelen d'ell d'aparells menagers. Un ulo defunto, una bella padella, traucada per les castanyes, quelques casseroles de terra, de tupis, en francès, de peau en terre, de bels i de pitxos, un pairou de cuire, una gluta, en francès se diz una cocotte, e aquí totes les aixines. Fazem cinc repaises. Lo primer, très lo revel, és lo tuyau vert. És una leca de pa fretada amb una besenya d'aillet acompanyada d'un mousselle de fromatge e d'un anchoio e d'un ou douze gots de vi e zu lo vert estuat. Avec churros, lo de Gina. Nosaltres les fennos ho portan als homes que son de fora. Ja el treball, mas de cops ho prenen din la biassa.